Benvinguts tots, totes, al podcast Quanta, Quanta IA. L'any 1982, la pel·lícula Blade Runner imaginava la ciutat del futur, Los Angeles 2019. Era una ciutat caòtica, superpoblada, fosca, amb una societat totalment desarrelada, amenaçada. Semblava que la tecnologia i el progrés el que havia portat era la desgràcia, no?, i la decadència de l'ésser humà. Per sort, això i aquesta ciutat, sobretot, que s'imaginava el director Ridley Scott a principis dels 80, no s'assembla gens al que

0: Aquí s'hi troben més d'un miler d'empreses tecnològiques, empreses tan importants com, per exemple, Huawei, i té la seva seu principal. De fet, cada vegada hi ha més ciutats intel·ligents al món, a Europa, als Estats Units, a Àsia. Parlem de Singapur, per dir-ne algunes, perquè la llistat és enorme. Seúl, Copenhague, Nova York, Dubai, Londres, Barcelona, que és la seu de l'Smart City Expo World Congress, que l'any passat va aplegar, per exemple, representants de més de 800 ciutats de tot el món. En parlem amb la Carina Gibert, és directora de l'IDEAI, Centre de Recerca de la UPC en Intel·ligència Artificial. És la conductora d'aquest videopodcast. Quanta hi ha, perquè n'hi ha molta, oi que sí, Carina?
1: Molta, molta.
0: Benvinguda. Avui volem parlar de les tecnologies que són clau, per exemple, entre moltes altres coses, m'imagino, per convertir aquestes ciutats en intel·ligents, no? Quin paper hi juga la IA en tot això, Carina?
1: Doncs mira, efectivament, nosaltres en el capítol d'avui tocarem un tipus d'intel·ligència artificial que seria de les de més alt nivell, com si diguéssim, és el que anomenem les intel·ligències artificials complexes, que són grans sistemes d'intel·ligència artificial que tenen com tres grans parts, no? Que seria tota la part de percepció, o sigui, tot el que és tota la sensorística i totes les coses que permeten que la intel·ligència artificial rebi informació de com és l'entorn i en quin escenari es troba. Tota la part intel·ligent, diríem, pròpiament intel·ligent, que és la que processa totes aquestes coses i acaba convertint-les en recomanacions, en actuacions, en consells, en prediccions i en aquest tipus de coses. I la tercera pota seria l'actuació, no? Que és tot aquest procés de tota aquesta percepció amb aquests mètodes intel·ligents, en què redunda, en què llenço, activo una sirena en els mòbils de tota la població, obro una porta, llenço un anunci, com tot això en què cristal·litza, com si diguéssim, no? O senzillament comunico la data.
0: Molt bé, doncs en aquest episodi tenim el nostre convidat també, ja preparat, escoltant-nos, és l'expert que hem convidat avui, és el professor i investigador Javier Vázquez, benvingut. Ara us el presentem.
2: Javier Vázquez Salceda és professor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya i investigador del Centre de Recerca de la UPC en Intel·ligència Artificial, l'IDEAI. La seva recerca és tan teòrica com aplicada i se centra en l'especificació i disseny de sistemes computacionals distribuïts que siguin flexibles i autoadaptatius, la creació de mecanismes de control i monitoratge del comportament d'aquests sistemes i la detecció prematura de fallides o desviaments no desitjats i el modelatge de valors i normes socials per aplicar-les en sistemes computacionals que han de col·laborar amb humans. Els camps d'aplicació són diversos i inclouen la medicina, la gestió mediambiental, la gestió de la mobilitat urbana, la contractació electrònica i la robòtica social.
0: Bé, doncs, quan vulgueu, comencem. Javier, gràcies per ser aquí. A posar una mica de llum a tot això, perquè, bé, posarem molts exemples, òbviament, com sempre, però també hi ha la part teòrica important.
1: Sí, sí, doncs, a més, avui ens acompanya una persona molt estimada del nostre grup de recerca que fa molts anys que treballem junts i que a més és un dels experts importants que tenim a Europa, diria jo, de tot aquest àmbit que s'anomena la IA social i la IA distribuïda i la IA ubiqua, que en parlarem al llarg de tota la sessió. Gràcies, Javi, per ser aquí.
3: Gràcies per convidar-me.
1: I jo començaria potser perquè ens donis una mica de llum amb explicar d'aquesta forma que saps tu tan fàcil que tothom t'entenem, no? Què és la IA distribuïda i quan sorgeix?
3: Mira, la intel·ligència artificial distribuïda és una subàrea, no? La intel·ligència artificial és molt gran i té moltes àrees ja, i hi ha un conjunt d'experts o una comunitat pròpia que el que intenta és fer recerca en el desenvolupament de solucions distribuïdes per resoldre problemes molt complexos, tan complexos que l'hem de tallar en trossos i distribuir parts del problema en sistemes computacionals que després s'han de coordinar per resoldre el problema en el seu conjunt. En general, quan parlem d'intel·ligència artificial distribuïda, ens referim a un sistema que d'una forma coherent distribueix aquesta percepció, el raonament o la intel·ligència que parlaven abans i després l'actuació en diversos nodes computacionals, en diversos ordinadors, però també els telèfons mòbils avui dia poden ser un node computacional.

0: La idea distribuïda amb aquest nom, amb aquesta etiqueta, va sorgir al 1975, però ja hi havia abans recerca. El que passa és que després s'aglutina en una àrea que li donen aquest nom. I amb la definició d'un sistema que pot distribuir el problema en una xarxa d'ordinador. I per què sorgeix el 75? Perquè la intel·ligència artificial sempre depèn del hardware. El hardware és el que realment fa que funcioni tot, és el que finalment fa córrer els programes. I llavors la intel·ligència artificial està íntimament lligada amb el desenvolupament de la tecnologia, i és als anys 70 quan comencen a tenir xarxes de computadors. Passem del mainframe, de l'ordinador central que ho fa tot, a tenir ordinadors, i començava a pensar en la computació distribuïda. Llavors, tan bon punt que tenim computació distribuïda, doncs podem fer el mateix amb la intel·ligència artificial, distribuir els algoritmes, perquè al final també són algoritmes, però també la resolució del problema en diferents nodes.
1: Doncs jo m'atreviria a demanar-te que ens posis un exemple, no?
0: Mira, perquè ho entengui la nostra audiència, per exemple, ara mateix, no, que el problema de l'aigua és un problema que tenim aquests dies. Doncs clar, imagineu-vos que tenim un camp de conreu molt, molt gros, de fet, tenim una extensió amb diferents conreus, i cada sector del camp, doncs, té diferents cultius amb diferents necessitats d'aigua. I llavors, avui dia ja aquestes grans plantacions tenen xarxes de sensors, per exemple, de temperatura i d'humitat, per simplificar-ho, que van fent les lectures i després han d'enviar contínuament aquestes dades de temperatura i humitat, a un node central, a un servidor, que és el que ha de processar les dades per veure quin tros del camp necessita més aigua o menys aigua. Això seria una intel·ligència artificial centralitzada. Com podrien tenir el mateix sistema com una intel·ligència artificial distribuïda? Doncs hem de distribuir la percepció, la intel·ligència i l'actuació. En aquest cas és que part de la intel·ligència se la passem al sensor. Llavors, els sensors no només estan llegint temperatura i humitat, sinó que ja la interpreten, i llavors, si tot està correcte, no estan destorbant ningú, només envien un senyal quan s'ha de fer una actuació de que aquest tros de camp necessita més aigua. I, de fet, no ens fa falta ni tan sols un servidor central, perquè directament podrien enviar aquest missatge a l'altra intel·ligència artificial que està controlant les vàlvules i el sistema de bombeig de l'aigua. Llavors, d'aquesta forma, tindríem una solució pel mateix problema, però d'una forma més distribuïda, que, a més, seria ambientalment millor, perquè no estem enviant contínuament senyals i fent aquesta contaminació digital o electrònica. De l'entorn.
2: Molt oportú.
1: Doncs molt oportú, perquè amb l'època que estem vivint ara i amb tots aquests problemes que tenim de sequera, no, doncs poder optimitzar molt bé el consum d'aigua, sobretot en el regadiu, és important, no? Però la IA distribuïda, Javi, no és només cosa del primer sector, oi? De fet, la indústria i altres sectors n'estan plens, i potser m'agradaria que comentessis algun exemple de l'àmbit industrial, no?
0: Sí, tenim ja distribuïda que poden ser programes, no? O sigui, que es comuniquen entre uns i els altres, però és més fàcil visualitzar-ho si tenim sistemes físics o robots. Llavors posaré un exemple en el camp de les plantes industrials que tenen robots, no? I llavors, doncs, imagineu-vos que tenim una planta on tenim humans i tenim robots, i hem distribuït les tasques de forma que, per exemple, enviar peces o moure peces d'un lloc a l'altre, doncs és una cosa que no fa falta un humà, i llavors deleguem aquesta tasca a la intel·ligència artificial. Això també va vull connectar amb una tendència actual, que és de la intel·ligència artificial que no substitueix l'humà, sinó que col·labora amb l'humà. I amb el disseny de sistemes, on tu tens algunes tasques o algunes capacitats que les fan millor els humans, doncs li donem als humans, i tenim algunes tasques, algunes capacitats, que si li donem millor a les IAs o als robots, li donem als robots. Llavors, en aquesta planta no estem substituint els humans, no són aquestes grans plantes totes robotitzades, sinó que tenim un mix, tenim una mescla entre humans i robots, i els humans van fent unes tasques més complexes, i llavors enviar o moure peces més puntades o trossos sencers ho fan els robots. Això ja ho tenim a casa, i tenim moltes plantes on tenim robots que mouen coses, però moltes vegades aquests robots són molt simples. Hi ha un únic servidor que és el que sap les peces d'on han d'anar i és el que fa tota la planificació i tota la coordinació. I el robot li diu, tu has d'anar d'aquí cap allà i a més segueix aquesta línia que t'ha empitat al terra i no te'n surtis. Tornem a tenir un sistema centralitzat perquè tota la part intel·ligent està en el servidor central. El robot només va seguint la línia i potser tindrà un sensor que si es troba un obstacle pel mig pararà, però diguem que fins aquí. Com podríem fer un sistema on estem realment passant part de la intel·ligència als robots? Doncs que els robots tinguin la capacitat de prendre el seu propi camí, no haver de seguir una línia al terra, que a més puguin veure si un obstacle és fixa o és mòbil, perquè si és mòbil potser només s'ha d'esperar a que passi, i llavors poden continuar, no fa falta que tornin a pensar una altra ruta. Si és fixa, doncs potser no ens esperarem a que es mogui, llavors el robot pensarà una nova ruta per arribar on ha d'arribar, perquè al final té un objectiu, l'hem dit, tu has d'arribar a portar aquesta peça allà. I si són humans, doncs per què no? I no és ciència ficció, doncs podríem fins i tot demanar pas. Disculpa, és que ha de passar, no? Li podem donar... I això és molt senzill, però podem dotar els robots de certes convencions, sobretot quan han d'estar en espais compartits amb els humans, i d'aquesta forma doncs podem tenir un ambient en el lloc de treball on els robots no són aquestes màquines fredes, sinó que interactuen més com un membre de l'equip. És aquesta idea de la IA col·laborativa. El robot no és el que substitueix, sinó és un equip mixta amb humans i robots.
1: I dintre de l'àmbit de la mobilitat urbana també, no? Tenim sistemes distribuïts?
0: Tenim sistemes distribuïts, tenim exemples. Clar, tothom parla ara del cotxe autònom, no? I encara és una cosa que no tenim implantada a Europa. Hi ha altres països que estan fent més recerca o altres continents, però també en el camp de la mobilitat hi ha una cosa que s'està... Hi ha el concepte dels taxis autònoms, no? Ja no és... que jo tinc el meu cotxe, sinó que és un servei de taxis, però ja no té conductor. No? Hi ha alguns països que estan fent pilots amb més o menys gràcia, amb més o menys resultats. Llavors, la idea és un altre cop. En el fons, el taxi és una mena de robot que té la seva intel·ligència pròpia, aquí sí que cada taxi ha de decidir com moure's, ha de navegar per la ciutat i pels seus obstacles, i després, com que jo no vull treure tots els humans, doncs la gestió de les trucades, perquè no, la podem seguir tenir amb un conjunt d'humans, que amb una veu càlida, no, parlant amb el client, però després l'assignació de clients als taxis no ho fa el servidor central, que és el que típicament es fa, sinó que són els robots... Els taxis autònoms, els que poden negociar. Dir, doncs, és que jo estic més a prop d'aquest client, o és que jo tinc més bateria, doncs jo tinc més bateria, potser aquesta no l'agafo perquè és un client que està molt lluny, o m'interessa agafar aquest client perquè on l'he de deixar hi ha un altre client que després l'he d'agafar, no? I això que de vegades sí que ho veiem que serveix de taxi, que van parlant els taxistes entre ells i s'ho van manegant, doncs el mateix podrien fer aquests taxis robotitzats i resolen el problema d'una forma distribuïda.
1: I aquí ja...
2: Jo no parlaria amb els sindicats dels taxis d'això. Perdoneu,
0: Jo ja he dit que això són altres països.
1: I aquí estaríem ja tocant temes que afecten directament l'organització de les ciutats, no? Llavors, aquestes intel·ligències artificials són elements que intervenen en les smart cities?
0: Bé, és que de fet les smart cities és un problema tan gros on tu vols aplicar tota la bateria de tècniques i d'àrees de la intel·ligència artificial. De fet, moltes vegades, quan es parla de smart cities, es té aquesta concepció, no?, de l'entorn que tot ho veu, que tot ho controla, no? I llavors hi ha gent que ja ho confon amb el concepte de la intel·ligència artificial ubiqua. Però no és el mateix una intel·ligència artificial ubiqua que una intel·ligència artificial distribuïda. Una intel·ligència artificial ubiqua és una intel·ligència artificial que té la capacitat de percebre i d'actuar en un entorn molt gros, no? Que, de fet, moguem-nos on ens moguem, hi ha algun sensor que està seguint el que estem fent i algun actuador que potser podria tenir un efecte sobre el que estem fent o sobre el que farem. En el cas de la intel·ligència distribuïda, hem de distribuir-ho tot. La percepció, l'actuació, però també la intel·ligència. Llavors, hi ha molt, ara mateix, les smart cities com Barcelona, de fet, són un conjunt d'intel·ligències artificials, però moltes d'elles són centralitzades. Vull dir, per exemple, tenim els proveïdors de serveis, com l'electricitat, l'aigua, la llum, ja tenen sistemes remots de monitoratge, no? I llavors, però moltes vegades és un sensor que pren unes dades i li envia al servidor central. Uh-huh. I després tens els ajuntaments i les diputacions i els governs, doncs, que tenen els seus propis sensors a la ciutat, per exemple, per controlar el trànsit i decidir, doncs, i si tenim un embús, doncs, si hem de canviar la prioritat semafòrica o no, i si hem d'enviar agents. Però moltes vegades, un altre cop, els sensors reben, hi ha un servei central i un centre de gestió del trànsit, i després envien els comandaments, no? I fins i tot tenim altres actors externs a la ciutat, com Google, que també utilitza els nostres telèfons mòbils com a sensors, i són capaços de tenir el seu propi model del trànsit de la ciutat, i després és el que ens dona la recomanació de les rutes, i aquí no està utilitzant els sensors de la ciutat, està utilitzant directament els nostres telèfons mòbils, com es mouen de ràpid o de lent per la ciutat, per tenir el seu propi model de trànsit. Llavors tenim una Smart City amb múltiples intel·ligències artificials, però moltes vegades estan desconnectades. Llavors això és una percepció de que hi ha ubico, però són moltes IAs que ubicuament ens estan perseguint, no? O ens estan vigilant, o ens estan monitoritzant. Hi ha bons usos de la IA i mals usos de la IA. O sigui, una IA ubiqua no ha de ser dolenta per se. És l'ús que farà d'aquesta percepció de les dades que recullen, no? el que indicarà si finalment ho fan pel bé nostre o en contra nostre.
1: Tant, això és interessant perquè posa sobre la taula que hi ha aquests dos conceptes, no? La IA distribuïda i la IA ubiqua, que la gent de vegades confon, que no són ben bé el mateix, i que mentre una, que serien aquestes IAs distribuïdes, són una tecnologia per modelar problemes molt complexos, trencant-los en trossets petits i que cada trosset de programa, com si diguéssim, faci una part, no?, i entre tots resolguin tot, i la IA ubiqua, que en realitat no és una tecnologia, sinó que és un terme que es fa servir per representar aquesta sensació que tenim les persones de que de vegades estem en un sistema on hi ha IA per tot arreu, no? Seria això més o menys.
0: Clar,
1: clar. Aleshores, aquí, quan parlem d'aquestes IAs ubiqües i de tots aquests sistemes, jo crec que potser podríem recordar fins i tot aquells primers edificis domòtics, no? Que tothom tenia la sensació que estava enmig d'una cosa que era completament intel·ligent, no? I en realitat tenies els sensors de la calefacció, que eren una cosa que estava centralitzada i que no era distribuïda, i els que pugen i baixen les persianes, que tampoc, no? Llavors, tu com a persona tenies la sensació d'estar en un lloc de ciència-ficció, però en realitat eren moltes IAs, moltes d'elles desconnectades, no? El que sí que jo crec que passa ara, sobretot quan parlem de ciutats intel·ligents, és que cadascun d'aquests sistemes d'intel·ligència artificial que conviuen entre si resol un tema i obeeix a uns interessos que no tenen per què estar alineats entre ells, no? Llavors, moltes vegades, alguns d'aquests sistemes competeixen, no? Si tu vols baixar la contaminació, potser has de tancar no sé quin carril, però llavors, si vols augmentar el no sé què, l'has d'obrir, no? Llavors et trobes amb aquestes prediccions que són contradictòries.
0: Conflictives.
1: No?
0: Tenim el cas de la línia de bus de barri de Google i l'Ajuntament que volia deixar-la de promoure per pensar en els...
2: Ho han fet.
0: Turistes versus els ciutadans del barri de la Salut.
2: Però ha funcionat. Això que diu ell ha funcionat. Han tret a la línia del Google Maps, em sembla que és, no?
0: Sí.
2: I a partir d'aquí els turistes no l'han pogut localitzar i ha anat bé per buidar-lo, però després han agafat els altres autobusos. És el que deia la Carina, una mica, allò de dir, potser que no estan coordinats del tot, entra una mica en conflicte. Llavors, això és una cosa que potser hauríem de dir que quins són aquests usos, no? O sigui, aquí el que preocupa la gent sempre, Carina, és, però exactament, tu has dit abans, Javier, no té per què ser dolent.
1: No, clar.
2: No té per què ser, hi ha coses positives que estem utilitzant i que no en som conscients.
1: Si tu utilitzes una IA distribuïda, centralitzada, com sigui, al mig d'una ciutat, perquè els autobusos vagin millor,
2: clar,
1: i tu no t'hagis d'esperar tant quan
2: ningú
1: esperes
2: queixarà.
1: L'autobús, ningú es queixa.
2: Clar. Ningú es queixarà.
1: Si tu l'utilitzes perquè la pressió de l'aigua a casa teva sigui sempre la mateixa i el bombeig de tots aquests circuits funcioni, tampoc no es queixarà ningú.
2: Ningú es queixarà, perquè, clar que no. Clar,
1: quan
2: clar.
1: Es queixarem? Doncs quan l'utilitzes per fer un tipus d'ús que vulnera algunes persones.
2: Clar.
1: No? Jo crec que és interessant que el Javi ens expliqui, quan tenim totes aquestes IAs, cada una del seu pare i de la seva mare, no? Com ho fa la intel·ligència artificial per coordinar tot això en un mega supersistema que està ben integrat, no? Que seria això... la base d'aquesta ciutat intel·ligent del futur, diria jo.
0: Això és molt interessant perquè jo penso que l'audiència, quan pensa en experts en intel·ligència artificial, es pensa que som com uns matemàtics, que fem fórmules matemàtiques i un munt de pissarres, i justament aquesta problemàtica en particular està inspirada en les societats humanes. Llavors, aquesta àrea de l'intel·ligència artificial distribuïda té el concepte de l'agent intel·ligent, o sigui, cada node de computació el modelem com un agent, val? Un agent que és capaç de percebre, d'interpretar, de raonar i d'actuar. Però llavors comencem a parlar com si fos un individu. I llavors el sistema multiagent el modelem com una societat dins d'aquests individus. I llavors, home, si és una societat, doncs les societats tenen rols. I els rols tenen responsabilitats, si tenen obligacions, si tenen permisos, i hi ha conceptes d'autoritat, i és que és el que estem fent. O sigui, ens hem inspirat en les societats humanes que porten mil·lennis havent de resoldre problemes de conflictes. Tens recursos compartits, no? L'accés als recursos compartits és una de les coses que les societats hem anat creant estructures, no? Cada cop més complexes per resoldre conflictes cada cop més complexos. Doncs nosaltres, en l'àrea d'intel·ligència artificial distribuïda, tenim models que estan inspirats en mecanismes humans, com per exemple els mecanismes de reputació. I llavors podem utilitzar models de reputació de forma que un sistema computacional, un agent, doncs, si té més reputació tindrà més accés a recursos o podrà fer més coses. Si té més reputació potser serà deixat de banda perquè és que no ho està fent bé, o potser és que ens està mentint, o és que no està fent les coses com calen. També ens inspirem en els sistemes de les organitzacions humanes, teoria d'organitzacions, i llavors modelem, doncs, l'organigrama d'un sistema, per exemple un hospital. Doncs si volem crear un sistema, un digital twin que estigui ajudant a tot un equip de metges amb tot, a ajudar a coordinar les seves tasques, doncs aquest sistema ha de ser conscient quin és l'organigrama de l'hospital real. Doncs modelem l'organigrama, les tasques, les autoritats, les dependències, la delegació. Aquesta persona pot delegar aquesta tasca, aquesta persona no pot delegar aquesta tasca. El cirurgià no pot delegar a l'anestesista, doncs, fer la cirurgia, no? Hi haurà coses que sí, coses que no. Uh-huh. Doncs llavors, i la gràcia és que això ens fa molt més fàcil modelar sistemes molt complicats, perquè podem utilitzar la nostra intuïció de com nosaltres com a humans resolem algun d'aquests conflictes, i llavors creem el mecanisme. I l'altra cosa que és molt interessant és que, com ho fem així, ens és molt fàcil incorporar humans en els nostres dissenys. Llavors, l'exemple que posava abans dels robots de la factoria, on teníem robots i humans, modeles també els humans, quines són les seves tasques, quines són els seus rols, i llavors tens un sistema on humans i IAs artificials té cadascú el seu paper, i a més està molt clar què n'espera cadascun de l'altre.
1: Ja us ho deia jo, que el Hamming sabia un pilot, no?
2: Això és unes normes de convivència que sembla que... Bé, que queda bonic de dir, no?, d'aquesta convivència
1: no,
2: així,
1: de fet,
2: pacífica.
1: Aquesta és una
2: pacífica
1: de les,
2: i respectuosa,
1: una grans,
2: no?
1: Una de les grans, dels grans valors afegits, jo crec que aporta la intel·ligència artificial al model, al sistema complex, no?, que és que tu no només pots definir com són les interaccions entre els diferents elements que han de resoldre aquell problema, sinó que pots dotar de pautes de comportament a cadascun d'aquests elements, i tu pots donar-li una ètica o una norma a un agent i dir-li: tu Has de ser respectuós i el que et digui el jefe no t'ho saltes. O tu has de qüestionar sempre el que et digui la competència. O tu, no? Vull dir, això...
2: És el somni de molts jefes,
1: són
2: això,
1: comportaments.
2: No, tenia de dir aquest...
1: Que no discuteix,
2: dissenyo,
1: no?
2: Que no discuteixi, que faci el que jo dic. No, seriosament,
1: però,
2: és a dir...
1: No, no, entenc pots formalitzar quins són els límits de les actuacions que permets en un agent. Llavors, això...
0: Per exemple, en el cas de la factoria, podríem modelar quan un robot pot interrompre un humà segons la tasca que està fent. Si està fent una tasca crítica, doncs si el que ha de comunicar no és tan crític, doncs m'espero que acabi aquesta tasca crítica, val? I llavors saber entendre en quin context pot interrompre, no pot interrompre. Això són les maneres. I això és un dels models que tenim. Podem modelar normes socials, convencions, el que és correcte o el que és incorrecte, el que és legal o il·legal, i això ens permet modelar els reglaments i les lleis i de forma que un sistema computacional estigui alineat amb les lleis d'un cert territori.
1: Per exemple, amb les recomanacions ètiques de la Comissió Europea, que a nosaltres ens preocupen tant, no? De fet, jo crec que val la pena ressaltar que Catalunya ha tingut un lideratge interessant en aquest àmbit. Fa molts, molts anys que nosaltres tenim comunitats d'experts en sistemes multiagent, en IA distribuïda, en tot aquest àmbit de la IA social i de com aquests sistemes normatius permeten construir unes metàfores dels sistemes complexos en els quals estudiar com es resolen els problemes, els conflictes, etcètera, etcètera, no? I un d'aquests grups és el nostre, del qual el Javi és una mica el que porta aquesta part, com si diguéssim, no? Però, per exemple, fa molts anys nosaltres, dintre del grup nostre, vam treballar en un projecte europeu on treballàvem amb altres universitats catalanes i construíem, es deia K4K, aquell projecte, i és molt antic, però ja vam construir un sistema distribuït basat en tecnologia multiagent que simulava el sistema de salut i social per gestionar l'atenció domiciliària de les persones grans que estaven a casa. Ja preveient fa 20 anys que això de que tinguem llit a l'hospital per tothom que no ens fem grans serà que no, val? I aleshores ja en aquell moment ens vam posar tots a pensar, bueno, si un dia som tots tan grans i no ens poden portar tots a l'hospital, com ho farem això, no? Llavors hi havia tota aquesta interacció. Doncs les infermeres podien fer unes coses, els metges unes altres, podien veure unes dades o no, no? Quan es havien de reservar, jo què sé, radiografies, coses, s'activaven uns avisos entre gens que negociaven les hores, mirant les agendes de l'un i de l'altre. I això és una tecnologia que existeix de fa més de 20 anys, no?
2: Doncs sí,
1: no
2: però
1: és una cosa
2: no,
1: d'avui
2: no
1: dia.
2: És una cosa d'avui no. Dia, tot i que avui se'n parli tant, no? De totes
1: clar,
2: aquestes
1: qüestions.
2: Clar,
1: perquè ara potser pots treballar amb més sensors en temps real, o sigui, en aquella època no hi havia smartwatch. Òbviament.
2: Sí, clar. No? No, és
1: ara clar. En aquell sistema hi podríem afegir que quan li puja l'atenció no sé qui, es dispara l'ambulància tota sola, per
2: clar,
1: exemple.
2: Clar,
1: no?
2: Clar, no? Tot això ha aterrat molt en el dia a dia de la gent i és a partir d'aquí que també tothom en parla més.
1: I una altra
2: més,
1: cosa
2: no?
1: Que vam ser...
2: Feina.
0: Perquè la IA depèn molt del hardware, del chip.
2: Això és el que has dit quan clar. Has començat, sí, a dir, sí. Depenem d'això i a l'aterrar-ho a la vida de les persones, doncs ha sigut quan...
0: I com exacte. Que ara tots portem
2: sí.
0: Miniordinadors a sobre sí. I sobre tot un ventall de possibilitats bones, podríem utilitzar molt millor aquest ordinador i que aquest ordinador estigués fent moltes millor, més coses per nosaltres.
2: I no les que no volem.
0: I no
2: les que no volem.
0: I
2: no les que no volem, ja. Però som una mica, ens falta potser una mica, això, bueno, per això fem aquest podcast.
1: Perspectiva.
2: No,
1: ens falta aquesta perspectiva.
2: I la formació ciutadana, que diem sempre, no? Que tots a nivell usuari tinguem un cert nivell per, com a mínim, no?
1: Home, que m'has posat, ara m'has servit amb safata, no? Clar, ciutadania, que és aquest curs que nosaltres hem fet des d'IDEA i que pràcticament a cada capítol menciono, té un capítol específic d'IA ubiqua i d'IA distribuïda, IA social, que és molt interessant de veure i és molt interessant de llegir. Jo potser tancaria amb una última pregunta pel Javi, que és, Javi, quin impacte té tot això en la concepció de la ciutat del futur?
0: Home, com ja he dit, cada cop que la tecnologia es va estenent en el seu ús doncs, i que tenim més xip per fer més coses, podem resoldre problemes més complexos, no? I llavors, en principi, clar, aquí hi ha un potencial per coses molt bones. Tenir IAs que podien realitzar aquestes tasques més complexes perquè tenim ordinadors que portem a sobre amb més capacitat de càlcul, però que ho facin d'una forma més segura i més eficaç, perquè poden coordinar-se amb altres IAs d'altres dispositius i amb els humans, que aquesta és una cosa que potser encara no estem acostumats, però o sigui, ara la IA no s'envolta. Després acostumarem a interactuar amb la CIA, sobretot perquè facin coses per nosaltres. I l'altra idea és que el comportament d'aquestes CIA es pot ajustar, es pot alinear amb les regles, els reglaments i els valors de la nostra societat. Jo penso que això és una cosa important perquè de mesos i mesos que tenim aquesta dèria de que la IA acabarà amb nosaltres, home, si ho fem bé, la IA no ha d'acabar amb nosaltres, ens ha d'extendre, ens ha de millorar, ha d'ajudar-nos a enfrontar-nos en aquest món tan complex.
2: Doncs no sé si hi ha un millor missatge per acabar aquest podcast, perquè jo crec, gràcies Javi, i gràcies Karina també, que precisament aquest missatge, aquesta convivència que ha explicat, el com fer-ho i fer-ho bé, és el que jo penso que resumeix bastant tot l'esperit del que us he explicat, no? Més o menys?
0: Sí.
2: Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies, Karina. Fins a la pròxima,
1: I tant.
3: Voces compartidas. En Aidropolo y la BFM. Escuchamos ahora un material publicado en acceso abierto por Zona Video de la Universitat Politécnica de Cataluña. Agradecemos a la UPC y a todas las personas que participan en esta producción que su trabajo pueda llegar a nuevas audiencias. Reproducimos la obra respetando su licencia Creative Commons Reconocimiento. No comercial, sin obra derivada, Crespo Pocero, España, y manteniendo intacto su contenido original. Aidropolo y la BFM. Conocimiento que circula. Voces que compartimos. Aidropolo y la BFM. Abre un espacio para compartir voces, investigaciones y materiales que circulan en redes de conocimiento abierto. Un lugar para escuchar, reconocer y amplificar trabajos de otras comunidades, proyectos e instituciones. Anthropology Lab, FM, voces compartidas. Conocimiento que circula, se conecta y se transforma.

0: Less hype, more world.
1: La intel·ligència artificial no és només una màquina. És treball. És llenguatge. És desig. És territori. És memòria. És poder.

0: Hola a tothom, us donem la benvinguda a Docència, amb aquesta IA majúscules, Docència, espai de preguntes i respostes, la primera edició d'aquesta iniciativa que vol fomentar el debat i la reflexió sobre els usos i els reptes de la intel·ligència artificial, la IA, que anirem parlant al llarg de la propera hora i mitja, la IA en l'àmbit de l'educació universitària. La IA està molt present en el nostre dia a dia, és igual si és a través de vídeos que són cridaners, llampants, que tothom els comenta, o a través d'algorismes més discrets i transparents, o també pot ser que estigui present en les tasques quotidianes que es van transformant. I la universitat no es queda al marge d'aquest impacte de la intel·ligència artificial que està molt present en el nostre dia a dia. La universitat no és una excepció. Per tant, la recerca, l'aprenentatge, la gestió també s'estan transformant i en això és en el que volem centrar aquesta jornada d'avui, en la docència i la intel·ligència artificial a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per fer-ho comptem amb dos elements, quatre persones expertes que ja ens acompanyen i que en breu presentarem. I també l'altre element, i és essencial, són les vostres preguntes que ja ens podeu fer arribar a través de l'apartat de preguntes i respostes que teniu disponible al Teams. Aquesta és una jornada pensada sobretot pel personal docent investigador, el PDI de la UAB, i l'objectiu és arribar al màxim nombre de persones del col·lectiu del professorat i també generar un debat que sigui plural, rigorós i obert sobre la integració de la IA a la docència. I per fer-ho, com us deia, ens acompanyen quatre persones expertes que passo a presentar. Comencem amb Antoni Espinosa, benvingut.
1: Gràcies.
0: Antoni Espinosa és vicerrector de Polítiques Digitals. També estem amb la Pilar de Llunde, benvinguda.
2: Bon dia, gràcies.
0: La Pilar és catedràtica del Departament de Filosofia de l'Autònoma. També en Santiago Robert, bon dia. En Santiago és professor de Dret Civil i la Ingrid Noguera, benvinguda.
3: Gràcies.
0: Professora del Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia. Per tant, quatre referents de diferents àmbits, de l'àmbit institucional, de l'ètica, del dret i de la docència i l'avaluació. Si us sembla, començo preguntant-vos, Toni, quin és l'impacte actual de la intel·ligència artificial a la universitat i a les aules?
1: L'impacte és enorme. En aquest moment estem vivint en un pic degut a les grans inversions i al desenvolupament tecnològic dels darrers anys. Estem en un moment en el qual tant les grans empreses a Estats Units i a Àsia han fet una inversió molt gran que ara és quan es madura. Han madurat tant la capacitat de tenir recursos, les inversions i el desenvolupament propi dels models en una oferta que ha arribat al màxim. Estem veient com els grans proveïdors donen accés gratuït a eines que eren de pagament fa setmanes. I això durarà poc, perquè no és sostenible. Econòmicament, des de molts punts de vista, serà difícil que això aguanti d'aquesta manera. Llavors, en aquest curs tindrem l'oferta màxima que el món és capaç de produir en aquest sentit, arribant un moment que això serà totalment... Que tindrem diferents eines, bueno, ja les tenim, al nostre abast, i que això fa que en qualsevol moment, en qualsevol espai, puguem tenir accés a les eines de darrera generació. Mm-hmm. Això és, i això té un impacte molt gran als nostres estudiants i resta de treballadors al campus, en el sentit de que immediatament, amb el seu mòbil, tenen accés a models molt complexos amb molta capacitat, d'una forma immediata.
0: Sobre aquest impacte et volia preguntar, Ingrid, quines implicacions té l'ús de la IA en l'aprenentatge i en la manera d'ensenyar?
3: Jo crec que són unes implicacions que ens venen de lluny. Jo no diria que la IA està generant una revolució, no? Però sí que impulsant algunes coses que ja veníem dient fa temps. L'aprenentatge ha de ser actiu, ha de ser reflexiu, hem de fomentar el pensament crític, no? Aquest paper del docent com a facilitador, no? Tot això ja ho veníem dient. Jo crec que ara es fa imprescindible, no? Aquest és el gran impacte, no? Que té, que ens força d'alguna manera a canviar-ho ara d'una vegada per totes, no? Jo crec que potser aquí la clau està en fer veure, no, a l'estudiantat que la IA no és una autoritat, no, sinó algú a qui pots consultar, no, però que és un ent que no sap, que no sap, no? Com comentàvem abans, no? Per tant, el que hauríem de fer és nosaltres mostrar, no, que el que els generi, que el que els respongui pot ser erroni, no? I que quan més sàpiguen els nostres estudiants, millors preguntes faran i millors respostes obtindran.
0: Clar. Pilar, quins són els primers passos que hauríem de donar per introduir les qüestions ètiques sobre la IA a l'aula, que potser un, quan està a l'aula, no hi pensa? No dic tant per part dels docents, sinó per part de l'alumnat, però que algú ha de pensar-hi.
2: Jo penso que d'una banda ja ens hem enfrontat una mica en aquest curs que les guies docents hem posat, si podíem o no utilitzar aquestes tecnologies, és el primer que segurament ha generat debats. Jo penso que potser entre tots hem de treballar però aquestes qüestions, però potser la manera no és tant introduir com un algoritme, com un conjunt d'instruccions o un codi ètic donat, s'ha de fer això o no s'ha de fer això, sinó anar-lo construint amb ells, en tot cas, escoltar molt les preguntes, perquè ells tenen una experiència molt extensa i, per tant, situar-ho molt en cada una de les disciplines. En aquest sentit, penso que és molt bo, per exemple, treballar casos d'estudi, treballar les seves pròpies experiències a l'aula, però amb la disciplina que cadascú treballem. Us poso un exemple perquè no soni molt abstracte. I, per exemple, l'any passat es va publicar un llibre que es deia Himnocràcia, de filosofia, ho dic perquè ho cito una mica a la meva disciplina, com jo ho treballaria, i de fet doncs, bueno, es va comentar molt, es va citar diferents articles, van haver-hi seminaris al qual es parlava d'aquest llibre, El País o altres, premsa internacional, va haver-hi una cobertura fins que algú doncs, va intentar entrevistar l'autor, que es posava que era una persona xina, i després es va sortir que això ho havia fet una persona, un investigador, fent parlar dues intel·ligències artificials de dos sistemes diferents. Casos com aquest, què ens permet? Doncs que ells també reflexionin a moltes bandes. Una, quin nivell estem d'aquesta tecnologia, en aquest cas a la nostra, doncs, fet filosòfic, no? La segona, doncs, en quin sentit s'hauria o no de dir, quan un publica un llibre, doncs, si això ha estat fet o no, majoritàriament per aquest tipus de tecnologies. I per mi hi ha una tercera reflexió que crec que és situant-ho a la disciplina, què volem de les nostres disciplines. Estem amb el nivell, són tan bons aquests llibres realment? Com són els nostres seminaris? Llavors, hem d'aprofundir què en volem de les classes. I una mica amb la idea que deia la Ingrid, doncs, com ens situem com a filòsof, com a historiador, etc. I què volem demanar, independentment que la IA ho faci bé o no. I per tant, si nosaltres volem ser qui comandem, doncs també hem de veure una mica quins són aquests límits i discutir-los a classe, no? Això és molt específic també de cada disciplina, jo ho situaria molt.
0: I Santiago, fins on arriba l'autonomia de la universitat per regular l'ús de la IA en la docència?
4: La universitat pot regular aquest ús, ho ha de fer de forma motivada, proporcionada, però el cert, i voldria deixar-ho més o menys clar a l'inici, doncs que ja tenim una normativa d'aplicació vigent que va més enllà de la normativa pròpiament de la Universitat Autònoma. Per exemple, en l'ús que fa l'estudiantat, en aquells usos concrets que preocupen més en el professorat, com pot ser doncs, això, no? El presentar un treball que no l'ha fet l'estudiant, sinó que l'ha fet un model d'intel·ligència artificial, aquí ja tenim una normativa de convivència, tenim una normativa acadèmica, doncs que ja es preocupa de que allò que cau dintre del concepte de frau acadèmic, és a dir, aquell comportament premeditat que tendeix a falsejar, no?, el resultat d'un treball o d'un examen propi o aliè. Però què és un requisit aquest treball o examen? Doncs per superar una assignatura o per acreditar un determinat rendiment acadèmic, doncs bé, tenim una normativa doncs, que ja quan es detecta aquest comportament doncs ja permet, no?, iniciar el que correspongui, l'expedient que correspongui, precisament per fer-hi front. En aquest sentit, el problema no és tan jurídic com un problema de, diguem-ne, probatori, no?, de detectar aquest comportament i acreditar que realment s'ha produït doncs, aquest frau acadèmic, no? Pel que fa a usos que en pot fer el professorat, més o menys controvertits, per exemple, utilitzar un model d'intel·ligència artificial, un sistema d'intel·ligència artificial, doncs per, com a eina auxiliar per corregir un examen. Bé, aquí tenim normativa, tenim la normativa de protecció de dades, tenim la normativa de propietat intel·lectual, tenim el codi ètic de l'autònoma, a més de la normativa acadèmica, etc. Bé, aquí, evidentment, estic parlant d'un ús que no substitueix la responsabilitat acadèmica del professional, del docent. Però, en cas de que, no estem en aquest escenari, però en cas de que realment s'automatitzés l'avaluació de determinades activitats, tenim un reglament europeu d'intel·ligència artificial doncs, que ja ho preveu i ho engloba dintre del concepte de sistema d'alt risc. I llavors aquí hi ha tota una sèrie de requisits i obligacions de documentació, de transparència, de supervisió. Llavors, en tot cas, què pot fer? Ja què fa? De fet, ja ho fa la universitat. Doncs regular, però regular en el sentit també tenint en compte que cal complir aquesta normativa legal, l'ha de fer complir, també tot el que fa respecte al règim disciplinari, però, per exemple, doncs, establir directrius d'un responsable de la intel·ligència artificial, establir determinats protocols en determinats contextos, exàmens, com hem conegut, no, també models de text, no, per incloure les guies docents que permeten doncs, orientar, guiar el personal docent doncs, precisament en això, en aquest ús responsable i sobretot, ja no és part de regulació, donar suport i formació. També, que això també
0: clar, la formació és clau.
4: És clau.
0: Perquè existeix una normativa, potser la pregunta és molt agosarada, però diries que la comunitat universitària en general és conscient de l'existència d'aquesta normativa?
4: Bé, jo crec que s'estan fent esforços perquè es conegui aquesta normativa. I és, i llavors doncs, a través dels cursos de formació, a través d'actes com aquest, doncs, a través de l'existència del propi grup docència, doncs, intenta doncs, precisament des del primer dia donar a conèixer.
0: Seguint amb la formació, Toni, com es pot fomentar i integrar la formació en IA dels estudiants perquè la coneguin, en facin un ús responsable i la sàpiguen aplicar en el seu àmbit?
1: I aquí, jo crec que aquí hi ha dos vessants, que és la utilització de les eines com un element de treball amb la matèria que s'estigui treballant, com per exemple, doncs, seguint amb aquest exemple que ha posat la Pilar, doncs, un arxiu no hauria de ser el mateix a partir de l'aplicació d'aquestes tecnologies. No hauries d'anar no hauries de plantejar un projecte basat en arxivística que torni a ser una revisió manual de fitxes o documents, sinó es pot plantejar ja un sistema d'indexació i d'accés a un material enorme, massiu, que ve d'una digitalització prèvia, a partir d'aquestes eines. Per tant, hi ha determinats treballs, determinades feines que s'estan digitalitzant en aquest sentit, s'estan transformant, no? Suporto cap a la meva àrea, s'estan transformant. Jo crec que això pot passar a l'aula, ha de passar a l'aula. I llavors crec que el límit d'utilització d'aquestes eines ve, ha de tenir lloc a l'aula o en un lloc docent, no? Hauríem de poder utilitzar aquestes eines en aquests entorns docents per passar-nos i reflexionar. I tenir aquest entorn on un professional o una persona en formació, que serà un graduat o graduada, doncs, arriba a tenir un criteri, primer amb un cert acompanyament del professor i després a partir de la seva experiència treballada en grup. No? Jo crec que això, aquestes dues coses, ha de passar a l'aula i hem de reflexionar. Hem de posar en valor aquesta capacitat que té la universitat pública de treballar amb eines en un context.
0: Més enllà del que pugui passar a l'aula, les eines evolucionen constantment, amb noves funcions i opcions de pagament, i aquí potser, tot i que abans deies, coses que abans fa una setmana eren gratuïtes, ara ja hem de pagar, però sí que hi ha algunes que impliquen un pagament. Aquí pot haver-hi una bretxa dels que s'ho poden permetre i els que no. Com podem evitar que això amplifiqui aquesta bretxa de competència tecnològica dins del professorat i de l'estudiantat?
2: Clar, jo penso, bueno, que potser és una qüestió també d'Antonio.
1: Jo penso que passarà al revés, eh? Sí. Apunto que jo crec que passarà al contrari.
0: Que seran totes gratuïtes?
1: Que això anirà a menys. Sí. En relativament poc temps, això serà tan immediat que no hi haurà aquest cost. Aquest cost és una cosa temporal.
0: Llavors nosaltres serem...
1: I encara serà més immersiu.
0: No? Llavors, si ens ofereixen gratuïtament, no, segur, és que ells obtindran un rendiment amb tota aquella informació que nosaltres els anirem compartint.
2: Clar, com a institució pública hem de vetllar per aquí, aquest és el tema. És clar, sí. Ara no tenim una resposta, segurament, però que això sí que és un tema que l'haurem de mirar. Clar, qualsevol eina que utilitzem, clar, ha de ser possible que puguem utilitzar-la en el context sense que hi hagi aquestes discriminacions. Però clar, ara, de moment, clar, com diu el Toni, hi ha una evolució que hem de veure com se situa l'autònoma davant d'aquest debat. Però no, absolutament d'acord, que això sí que és possible que sigui així. De fet, ja està existint en aquest moment. Segurament en el moment que tampoc no tenim una manera oficial de treballar-ho a classe, doncs hi ha gent que té diferents accessos, també fins i tot des del punt de vista de coneixement, i per tant, alguns que ja realment els utilitzen de manera extensa, o la bretxa també és una mica en la línia del que estem dient ara, també se situa no només amb el fet de tenir un tema de poder econòmic, sinó de saber-lo utilitzar o no, que això et dona unes possibilitats molt més grans que amb altra gent. I qui està més format pot tindre un punt de partida diferent. No?
0: Ingrid, abans el Santiago ens parlava de les limitacions sobre l'avaluació amb la IA, però des d'un punt de vista educatiu, té sentit utilitzar la IA generativa per avaluar les proves de l'estudiantat com a suport?
3: Per al docent, eh? Sí, pot tenir sentit i, clar, des del punt de vista del docent sempre ens estalviarà feina, no? La qüestió és si és ètic, no? I quines dades li posem a quina eina i sota quina protecció per fer aquesta avaluació. Sí?
0: Abans deies que la IA no sap, que potser l'estudiantat no sap o que no ho sap tot. Mm-hmm. És important que l'estudiantat sigui conscient que no sap i que potser no pot refiar-se al 100% d'aquella resposta que li estan donant?
3: Totalment. És que jo, bueno, en referència a aquesta tecnologia i moltes altres, jo sempre he estat partidària de donar exemple. No? Jo crec que el primer que hauríem de fer tots és, mira, anem a posar a prova a la IA i anem a demostrar que això que està dient doncs, no és del tot cert, és esbiaixat, no? Conté errors, perquè l'estudiantat de nou ens doni aquest paper, no? de confiança, de validador. No? Al final el que hauríem de fer és que ells utilitzin la IA com a una eina de pensament, no? No de còpia. No? Ha de ser una ajuda. I al final nosaltres, els docents, el paper que podem fer és el de validador, no? Acompanyament d'aquest procés crític, no? De revisió de les respostes.
0: Clar, en aquest procés crític, haver treballat o tenir un esperit crític desenvolupat, suposo que ajuda.
2: Bueno, és difícil de poder definir què és un esperit crític, però en realitat, de fet, això, essencialment, si parlem temes ètics o temes jurídics, per exemple, doncs, és el que hauríem d'anar treballant en totes les disciplines, segurament. El tema de fer preguntes, que és més important a vegades que respostes que purament són informatives, és difícil, és a dir, clar, jo crec que és un dels punts que ens pot costar més pel nombre de gent que tenim a classe, i això és una cosa, com canviem tot això, perquè a vegades són coses que depenen molt més de fer el seguiment molt més a classe d'allò que escriuen, dels arguments que fan, però una mica amb la línia que jo comentava, el que hem treballat a classe amb el tema aquest del llibre és per què passen aquestes coses, també. És a dir, a vegades també nosaltres hem de ser més profuns, els debats no han de ser tan superficials, estem parlant d'una disciplina en concret, però ens passa, no? Vull dir, aquesta necessitat de generar molts continguts, de molta doncs, publicitat, etc., fa que doncs, a vegades passem per sobre certs conceptes, no aprofundim en els debats, i és aquí on la IA escola. No? Per tant, aquest esperit jo crec que sí que l'hem de tenir en aquest sentit. Cada disciplina amb el seu, què és allò més important, amb quins continguts, amb quines capacitats han de sortir per ser doncs, això, una persona que després tindrà aquest esperit. Vull dir, és difícil de definir, però segurament cada un a la nostra disciplina entenem què vol dir doncs, que tenim doncs, una obra feta a la nostra disciplina, doncs, un experiment, el que sigui, i ser capaços de veure què és el que hi ha de creatiu d'allà, què és, com deia, quins biaixos hi ha, etc. No?
0: Toni, a hores d'ara hi ha eines tecnològiques que puguin certificar el 100%, per exemple, que un treball no està fet amb IA?
1: Aquesta pregunta és molt difícil. Volia dir una prèvia, que és que hi ha tècniques que ja fa molts anys que s'estan fent servir. La correcció d'un examen tipus test amb visió per computador ja fa molt de temps que està disponible i que es fa servir. Ara estem en un lloc una mica diferent en el sentit que estem analitzant text i intentant analitzar... Bueno, i veiem si això és capaç de fer certs raonaments. Llavors, la pregunta d'aquesta de la detecció, jo crec que és molt difícil assegurar que no hi hagin falsos negatius. És molt difícil. Molt difícil. El 0% és molt complicat. Llavors, això ens posa en una situació molt incòmoda. No pots confiar massa. Ara estem fent un seguiment des de les àrees de tecnologia de totes aquestes eines que surten una cada mes, que ens diuen que això ho fan bé, però clar, nosaltres el que volem és com ho fan, no? Quina explicació hi ha al darrere d'aquesta conclusió. I moltes vegades és difícil de trobar. Llavors això fa que sigui molt difícil d'adoptar una eina d'aquest estil. L'aproximació ha de ser una altra. No podem pensar que algú ens dirà que això és un plagi o no, perquè segur que acabarem classificant malament i això genera una incoherència que no és positiva.
0: I llavors, quina hauria de ser l'aproximació?
1: Jo no sóc un expert en docència, jo crec que hi ha moltes opcions, que algunes ja s'han apuntat, que és que hem de deixar d'entendre la prova de treball autònoma com un element avaluable 100%. Té un pes, però potser aquest pes ara l'hem de revaluar. Que insisteixo, com la Ingrid, que això no és el primer... No, ja estava en debat fa un temps que aquesta manera d'avaluar potser tenia uns certs límits. Això només ha fet que posar-ho sobre la taula i accelerar-ho.
0: I es podria exigir als estudiants que declarin si han fet servir eines d'IA en el treball, en quin grau, si ha estat suport, si ho ha fet tot?
4: Sí, es pot exigir sempre i quan es faci des d'un bon principi. És a dir, quan es proposa aquella activitat o a la guia docent, el primer dia de curs, doncs es pot demanar, per exemple, quan demanem un treball que ens diguin doncs, quines eines han fet servir, quines bases de dades, quan demanem això, això és un requisit del treball, doncs també hi podem afegir que ens diguin amb quines eines d'intel·ligència artificial han treballat, amb quina extensió ho han fet. Evidentment, també el professorat, quan exigeix aquesta declaració, també ha de concretar, és a dir, que amb quina extensió es permet utilitzar segons quines eines, per a quins usos concrets. Llavors, bé, es pot fer sempre i quan això sigui des del bon principi. En tot cas, com deia a l'inici, això no treu que, per exemple, un estudiant que entrega un treball fet en la seva una part substancial, fet per intel·ligència artificial, o que declara un ús inferior, no pas el que està realment l'ús efectiu, doncs bé, això entra dintre del concepte de frau acadèmic, que deia. Llavors, són coses diferents, però sens dubte sí, es pot demanar com un requisit més del treball o de l'activitat que sigui.
0: Aquesta pregunta no sé si és per la Pilar o per la Ingrid, per les dues, si us voleu complementar. Què en penseu de la pèrdua d'habilitats cognitives, capacitat de síntesi, si és que creieu que existeixen, amb l'ús massiu de la IA o que podria arribar a passar?
3: Home, que jo sàpiga encara no està demostrat, no? Tot i que ja hi ha investigacions en curs. Jo el que sí que crec que pot portar, no tant des d'un punt de vista psicològic, potser més des de l'aprenentatge, pot portar aprenentatges més superficials, evidentment, no? Un mal ús, però jo crec que això té molta relació amb el canvi que sí que cal, que és en el disseny d'activitats, tant d'aprenentatge com d'avaluació per part dels docents. No? Quan parlàvem del plagi, no? I aquesta discussió per al tipus d'avaluació, els exàmens, cap i a la fi, jo crec que el que hem de fer ara és dissenyar activitats més centrades en el procés, si el que volem és evidenciar com s'ha arribat a aquell resultat, perquè el resultat el tenim, doncs anem a fer que ho vinculin amb experiències prèvies, amb exemples, que t'expliquin la justificació, el procés, tot això es pot afegir, no? I se'ls pot demanar per d'alguna manera evidenciar, no? Aquest aprenentatge, ja sigui qüestions d'habilitats cognitives o d'altres habilitats que es posen en joc.
2: Jo penso que també és un tema, com diu l'Ingrid, més psicològic, i hi hauria d'una persona que pogués, no crec que hi hagin estudis amb això, però sí que penso que intuïtivament tots els que donem classe veiem que hi ha habilitats que potser ara són diferents. És a dir, si no llegim tant o no argumentem, no escrivim tant, doncs això que parlava del cas aquest, potser que no aprofundim tant amb els nostres escrits, o aquí cada disciplina tindrà una mica les habilitats que tenen al cap cada persona. Però clar, aquí per mi l'interrogant també és dir... estem fent moltes proves avaluatives, caldria tant, si han de ser una naturalesa on hi hagi un element oral, que escriguin més, que puguem revisar els seus escrits, que puguem tenir un diàleg físic a l'aula, necessitem potser, o grups més petits, necessitem menys proves avaluatives. I aquí doncs, ja és un tema de recursos, segurament, però no es pot fer tot alhora. Jo penso que si continuem amb un model, per exemple, de treballs usuals, això passarà i perquè tampoc no els fem practicar, doncs potser hem de fer més debats amb algunes assignatures o altres tipus de pràctiques que jo no entro perquè no són les meves disciplines, però penso que necessàriament si les habilitats les han d'adquirir i no són les que tenen en aquest moment les tecnologies, doncs hem de dedicar-hi temps per poder-ho fer.
0: Les guies docents indiquen quan es poden utilitzar eines d'IA de forma molt general. Com podem ajudar l'estudiantat a saber doncs això, quan és adequat utilitzar-les, quan no? Dependrà de cada matèria.
4: Exactament. Depèn de cada matèria, cada disciplina. Doncs, De fet, la guia docent, com s'ha inclòs aquesta, enguany, doncs ja inclou unes directrius generals. Jo considero que realment aquí la tasca del professorat és concretar, exactament aconsellar determinades eines que ja tenen una llicència corporativa, per exemple, com Copilot, en aquest sentit, doncs ja formen part d'un paquet integrat que té certa cura per la protecció de dades i de més, bueno, enfocar cap a determinades eines, determinats usos, i concretar clarament quina és l'extensió que se'n pot fer més enllà d'aquest enunciat més general de la guia docent. Això abans de l'activitat, a l'inici de curs, és a dir, ha de ser prou anterior perquè permeti, no? Però és una tasca que, clar, evidentment, a l'hora de concretar-ho, doncs és la tasca docent.
0: Suposo que la majoria de l'estudiantat és partidari d'utilitzar la IA, encara que sigui de forma puntual, però m'assabento que en alguns casos hi ha membres de l'estudiantat que es declaren objectors de l'ús de la IA. Com penseu que, Pilar, com penses que s'hauria d'actuar en cas de preveure activitats que incorporen el seu ús?
2: Clar, depèn de, clar, aquí més difícil respondre, depèn de la disciplina. Jo crec que en filosofia podies perfectament no utilitzar-la, res, perquè primer per temes de lògica, per exemple, que és la meva disciplina, no acaba de funcionar bé, té errors i per tant per altres temes, a part de fer bibliografies o coses molt mecàniques, doncs, a veure, jo l'utilitzaria, podia proposar, li proposo exercicis als estudiants, però podia fer-ho perfectament sense. Crec que no hi hauria d'haver-hi problema. Ara, una altra cosa, quan, per exemple, doncs jo faig docència sobre la intel·ligència artificial, que evidentment, si s'apunten al curs, doncs han de ser presents. Jo crec que, de totes formes, alguna presència, encara que sigui crítica, si parlem d'humanitats o ciències socials, també hi ha de ser-hi, perquè doncs també això de situar-nos al marge i mirar-nos-ho des de fora, que a vegades es fa, doncs, de certes disciplines, tampoc no és bo, perquè el nostre món això s'està fent. No? Per tant, una cosa és, jo penso que les habilitats que poden adquirir no la necessiten, pel meu punt de vista, en aquest moment. Una altra és habilitats que tindran a veure en el món que es trobaran i quan professionalment hauran d'entrar i que això, com a qualsevol persona, citem també conèixer, encara que sí per veure els seus límits. No? Bueno, és un debat interessant a tenir amb els estudiants i veure doncs, quines idees es pot fer, quines no. Jo no obligaria ningú necessàriament. Ara hi ha altres àrees que segurament, segur que no, jo crec que s'han d'utilitzar i per tant forma part d'aquest aprenentatge de saber fer les coses. No?
0: I com pot la UAB impulsar la innovació amb IA en la docència sense caure en la dependència tecnològica de les grans empreses que dominen el sector?
1: Doncs ser molt ambiciosos. Tenir un pla molt, molt ambiciós d'utilització d'eines i tenir, no tenir por d'utilitzar-les en context en contextos de treball a l'aula. Com vull dir ambiciosos, voldria dir, per exemple, què passaria si tothom, quan entrés a l'autònoma, li donéssim un LM propi? No depenen de ningú. Aquí tens, el teu. Quina utilització tindria això dintre de la seva vida, no? O, per exemple, 6.000 assignatures que tenim al campus virtual, cadascuna tingués un petit chatbot amb la informació de l'assignatura. Això ja estem a l'abast de fer-ho. El que volem és ser ambiciosos, però no ha de ser un push tecnològic. No hem d'estar obsessionats o per tenir més que ningú. Jo crec que això ha d'estar ordenat al costat del docent. Però a mesura que veiem pràctiques útils, clarament apostar per elles i posar recursos i ser ambiciosos en aquest sentit. Si veiem que un proveïdor extern no s'adapta a la nostra visió, nosaltres podem generar elements, com deia, no? Propis. Uh-huh. I sobretot acompanyant aquesta reflexió de què necessita un estudiant d'avui. A mi m'agradaria comentar que aquesta transformació tan radical de l'aprenentatge té elements que la indústria encara no sap veure o que no està encara entenent. Ho porto un exemple molt, molt ridícul, si voleu. A mi no em sembla tan ridícul, potser, però un programador que ara mateix les indústries estan pensant que el programador júnior, l'aprenent, el que acaba un grau, ja no és necessari, que el pot substituir. Llavors una persona amb molta experiència pot fer la seva feina. Però jo cada cop que em trobo en un foro, un empresari que pensa això, que són la gran majoria, els dic, vale, i quin serà el teu propi expert? Qui entrena el teu propi expert? No? Llavors sí que hem de ser conscients de que això s'ha trencat, de que és veritat que hi ha elements que podem accelerar molt, però l'educació i la formació continua sent necessària. Uh-huh. Llavors com la fem? De quina manera? Com acompanyem?
0: sobre aquest acompanyament i aquesta formació, hi ha una docent que pregunta, diu, si els estudiants pregunten a la IA en lloc de mi, docent, què puc fer?
3: Sí, això passarà cada cop més i és un dels valors de la IA. No? Nosaltres no podem estar 24/7 i, de fet, ens queixem des de la pandèmia. Ostres, ara m'escriuen en cap de setmana o volen que respongui a les 6 del matí. Això és fantàstic. Tenen algú a qui preguntar i que els doni un feedback immediat. No? El problema és el tipus de respostes, no? que li pot donar i com d'errònies poden ser. Això que li preguntin a la IA no podem evitar. Ara, generar aquest pensament crític, no? I el saber que algunes respostes que ens donin no seran acurades, això és el que nosaltres hem de traslladar, no? A l'aula i que les preguntes de debò complicades, no? Ens les facin a nosaltres.
4: Només per afegir, i a més que coneguin què és exactament aquesta tecnologia. Des del punt de vista d'aquesta tecnologia, no entén res del que li diem. Són números, són, és per un càlcul de probabilitats, però no entén res. El que passa és que bueno, pues fa respostes coherents en base a un entrenament que ha tingut molt important, però realment cal conèixer què és aquesta tecnologia, cal preparar l'estudiant per dir, la podeu utilitzar, però teniu en compte això, què és realment. Això és un funcionament purament matemàtic i no entén absolutament res del que li diem.
0: Clar, és aquest acompanyament que comentaves, Toni, abans, que seria tan necessari i que potser no caldria esperar a la universitat, perquè canalla que fa primària, ja no secundària, primària, saben perfectament que hi ha una cosa que es diu ChatGPT, que se'l poden baixar al seu mòbil i segurament hi ha nens i nenes de 5è i 6è de primària que ja tenen el seu mòbil i li poden preguntar coses al mòbil. Li poden i li pregunten.
2: Sí, sí. Val, també ens hem de plantejar quina dependència dona això i sobretot potser jo penso doncs, a classe un tema interessant és veure fer un diàleg, és a dir, per veure, per treballar, si vols, no només el tema ètic, però també el de cada una de les disciplines, forçar al màxim quins tipus de patrons té, com defineix les coses. I això, nosaltres, per exemple, fem un diàleg socràtic a filosofia sobre un concepte, no sé, la discriminació algorítmica, per fer veure quines són les fonts, que crec que és molt important. I després, ser conscient de quina relació, jo crec que això cada cop ho hem de treballar més, la nostra relació... per temes de privacitat també, tenim unes eines que personalitzen. Encara que diguin que no, doncs hi ha una memòria personalitzada al cap d'un temps. I ens estan reduint també una miqueta les opcions que tenim amb parlant d'això d'esperit crític, doncs, concretant amb aquest tipus de coses. Doncs, treballar, doncs, per exemple, una mica coses de l'estil doncs, enginyeria de prompts, com fer prompts més inclusius. Jo crec que és una bona eina perquè sorgeixin totes aquestes coses, perquè un també sigui capaç que a vegades a nivell de privacitat doncs tenim, pot tenir o no, però podem entendre genèricament què vol dir la protecció de dades amb el reglament que hi ha, però quan ens enfrontem a un agent que encara que no sigui una persona i estem establint un diàleg, estem donant una quantitat d'informació que no són omplir tots els temes de consentiment. No? Jo crec que això sí que és una reflexió que hem de fer molt perquè estem reduint molt quin és la nostra origen, de, molt més que un cercador habitual, que havies d'entrar a les pàgines buscar, ara ja tot està fet. Doncs, bueno, jo crec que sí que molts exercicis de quina pluralitat estem parlant, de quins biaixos s'estan introduint, jo crec que, per exemple, el tema ètic, hi ha les dues vessants, una, quin comportament tenim a les classes respecte doncs, a això, si hem de copiar, si no, si l'utilitzem per certes tasques, però també com són els sistemes que de moment tampoc els podem canviar. I això també, vull dir que la llei, doncs, això, els que treballeu doncs, amb el món del dret, ens deixeu obert molt àmbit a l'ètica perquè doncs, hi ha molt poca concreció del que seria un risc. En aquest cas, la normativa encara està, si existeix en alguns països, doncs, molt, i per tant, si estem utilitzant això, independentment de nosaltres vulguem fer un ús ètic o no, aquestes són les limitacions i les dependències que ens produeix. No?
0: I seria possible que la UAB elaborés una llista, no? Una llista comuna d'indicadors de dubte raonable sobre l'ús d'IA, validada jurídicament, per donar coherència i seguretat jurídica a tot el professorat i l'alumnat? És una utopia? O
4: no, es pot fer, és molt complex, és molt complex. Cal un consens des d'arreu, vull dir, de totes les disciplines possibles i el personal doncs, que hi participi i generi aquest debat i és una feina que porta doncs, temps. I, però sens dubte es pot fer, clar que sí. El que passa és que, com comentava la Pilar, des del punt de vista del dret, aquí realment el que hem fet nosaltres, els juristes en general i el legislador especialment, també és el fer de notaris de la realitat. Ha estat una tecnologia que ens ha avassallat de tal manera, que va irrompre de tal manera que les normatives doncs, van una miqueta doncs, intentant pues bé, recollir no? una miqueta pues, el que la pròpia societat doncs, demana, però pràcticament anem a darrere. No? Falta encara un temps, perquè això... A tall d'exemple, un bon gruix del reglament d'intel·ligència artificial europeu fins al 2 d'agost de 2026 no serà exigible. Que, vull dir, anem mica en mica, i suposo que ho coneixeu, doncs, que hi va haver una gran discussió de tipus política doncs, per poder aprovar segons... Simplement la definició de sistema d'intel·ligència artificial. Què és un sistema d'intel·ligència artificial a efectes d'aquesta normativa tan, tan important? No? Doncs bé, és tot molt complex, la veritat.
0: Toni, ens pregunten si és viable incorporar la IA al campus virtual per oferir un feedback personalitzat a l'estudiantat. Una mica com això del chatbot que deies.
1: Sí, sí que és viable. El que cal és assegurar-nos de... Estem fent un petit pilot en aquest sentit i el que cal és assegurar-nos de la seva fiabilitat i de la disponibilitat de certs elements. Alguns són tècnics que, clar, tu ara pensa que posem 6.000 bots en el campus virtual que tenim ara, no hi caben, ja us ho dic. Cal redimensionar una mica. Però bueno, és un tema tècnic que s'està treballant i l'altre és quin model i com el posem. No? I com, llavors això sí que s'està fent un pilot ara mateix amb un conjunt d'assignatures. També volia comentar que aquest pilot forma part d'un projecte en col·laboració a totes les universitats públiques de Catalunya. I llavors estem utilitzant un marc de referència on la informació no surt fora del context de treball i estem utilitzant models, estem avaluant models de fet ara per veure quin és el que s'adaptaria millor a una consulta d'aquest estil. Llavors sí, és el que deia abans d'una estratègia ambiciosa. Això forma part d'aquesta estratègia, de que tot docent pugui tenir, si ho vol, al seu espai, al campus virtual, doncs un element d'aquest estil, que no hagi d'anar a un proveïdor extern a posar la seva documentació, com passa a moltes assignatures ara mateix. No? O bé que ho facin els propis estudiants, que potser no tenen la visió completa de tota la documentació rellevant. Uh-huh. Això sí que és el que, en el fons, el que volem ordenar, que això es pugui fer amb un criteri docent. Perquè la utilització, ja us dic ara, que és massiva d'aquest tipus d'eines, en aquest sentit. Ara, el que cal ordenar-la, validar que funcioni bé, que no ens costi molt, i que el campus virtual ho aguanti. Pues que això crec que en uns mesos això ho tindrem.
0: També pregunten, Pilar, quins recursos podem utilitzar a classe per introduir qüestions ètiques sobre els sistemes d'IA? Caldria, no només als estudiants de filosofia, a la resta?
2: No, clar, això hauríem de parlar de cada disciplina, però en general, primer, pels que utilitzen la IA, si la predictiva o la generativa, per exemple, hi ha recursos, eines tècniques, que valoren quines bases de dades s'han utilitzat per entrenar, que utilitzen mètriques d'equitat o de justícia. Crec que un bon exercici per als col·lectius que les utilitzen, aquest tipus d'IAs, és posar aquestes eines i veure què ens permet fer. Evidentment, té una sèrie de límits. Reflexionar sobre aquestes eines és rellevant perquè tenen normalment uns conceptes de justícia o discriminació molt operacionalitzades per implementar i deixen fora moltes coses. Però tant és important començar a utilitzar-les com fer el debat de tots els seus límits, perquè moltes coses no es poden implementar pel que fa al tema ètic. Però després jo utilitzaria molt el que he dit abans, el diàleg amb la màquina. És a dir, aquest tipus d'exercicis que tenen a veure, doncs això, generar prompts de sistema perquè la màquina es comporti de manera o no i veure si ho fa o no i quins són els límits. I després, doncs, penso que a casos d'estudi hi ha molts, amb diferents disciplines hi ha moltes webs que recullen, com el cas que he vist abans doncs, d'hipnocràcia, de que s'havia fet, doncs, o experiments que s'han fet o casos reals que han hagut, o discriminacions, etcètera, temes d'accessibilitat, amb persones, per exemple, amb discapacitats. Jo el que penso que seria més valuós és, d'una banda, doncs, recollir recursos d'aquest tipus, fer una base de, per cada una de les disciplines de casos perquè es poguessin discutir amb els alumnes, crear aquesta dinàmica de, quan es fan activitats, també de ser capaç de parlar amb la màquina, de veure quines són les premisses que s'estan utilitzant des d'aquest punt de més ètic, i després altres eines també, doncs, que mesurals, a vegades el diàleg, doncs una sèrie de debats, potser senzills, però que es poden anar introduint per sortir. Sempre podem llegir, sempre hi ha textos que si algú li interessa podíem anar buscant, però penso que com més introduïm les preguntes que surten d'ells i les que nosaltres els hi fem a partir de casos reals que han anat sortint, jo crec que és més útil que no que els hi donem les respostes del que cal o no fer, i que sorgeixi, doncs això que deia, per exemple, el tema de la dependència, jo crec que, i nosaltres també, no som conscients de fins quin cent punt doncs les eines poden personalitzar i què ens està deixant fora això. No? Una mica, jo crec que els recursos que hauríem d'utilitzar poden sortir de la mateixa disciplina o de webs especialitzades, però jo crec que funciona bé doncs, aquesta manera d'intentar no només reflexionar teòricament, sinó sobre la pràctica, veure doncs, què estem fent. No?
4: Si serveix. D'exemple, els seminaris de dret civil, a la Facultat de Dret, en alguns seminaris de dret civil, el que estem fent és utilitzar les eines per, precisament, aquest paper que es comportin com un personatge del cas pràctic. I llavors, l'estudiantat el que fa doncs, és mantenir un diàleg amb aquesta persona, representa, per rebre cert assessorament jurídic. No? I els resultats vam començar l'any 2023 arran d'un projecte d'innovació docent i han estat tan bons que s'han anat extenent a altres branques del dret. Vull dir, llavors, en aquestes activitats el que fem és valorar aquella resposta, suposadament aquella naturalitat tecnològica, bueno, doncs anem a veure on estan els biaixos, anem a veure on estan aquells patrons, anem a veure aquelles al·lucinacions que en realitat han esdevingut al final una eina pedagògica de primer ordre, no? Perquè fomenta aquest esperit crític a l'hora de reflexionar, no? sobre la resposta obtinguda d'aquest model d'intel·ligència artificial.
0: Interessant. Mira, hi ha docents als que els preocupa que l'alumnat fa un ús més avançat de la IA que el professorat i diuen que prohibir-la crea distància, que com podem avançar com a docents per convertir-nos en mentors en l'ús de la IA, especialment quan el nostre nivell és inferior al de l'estudiantat. No sé si des d'aquí es pot o s'hauria de millorar el nivell.
5: Voces compartides. En Anthropology Lab FM. El material que escuchamos a continuación procede del Depósito Digital de Documents de la Universitat Autónoma de Barcelona. Agradecemos a la UAEB, a sus grupos de investigación y a todas las personas participantes que estos trabajos puedan circular más allá de su espacio original. La obra se comparte bajo licencia Creative Commons con autorización para su reproducción y comunicación pública no comercial, respetando la autoría y las condiciones establecidas en su registro original. Desde Barcelona, conocimiento abierto para seguir pensando en común.